0: Momentos, el programa que t'escolta i et comprèn.
1: Viu els teus moments. Momentos, t'agrada? Perquè el fas tu.
0: Momentos.
1: Viu els teus moments. Viu els teus moments.
2: Momentos.

0: després que no sóc com dir-te que...
1: Que amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
3: Me estimo molt, me llamo a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
4: Gràcies.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: després que no sóc com dir-te
1: que amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
0: Me estimo molt, me llamo a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
4: Gràcies.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

Anna, sóc la mama. Aquest missatge és per tu. Desitjo molta felicitat i et dono les gràcies per haver-me escoltat, que la meva il·lusió és que arribessis com Déu mana a l'altar. T'estimo molt.